0: uns finals que canten. Digues tan els punts finals. Digues tan els punts finals.
1: People vai falar sempre. Por isso, se queres, se sentes, faz.